0: aunque no seas Sabina, me prometes que me harás una canción. Pon que soy muy guapa y los defectos ni los nombres, que la vida no fue fácil para mí. Y sobre todo que soy puta, pero puta no nací.
1: A las 6 el castillo en la ventana de la tele y a las 4 empieza todo.
2: Os escuchamos,
1: Francino. A las 4 empieza todo. Un abrazo.
2: Adiós. Chao.
0: Piernas aprendí a sobrevivir.
3: Hoy por hoy, con Aimar Bretós.
4: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: En Neymar y Country Eye sorteamos 4.000 euros en productos para tu hogar. Primer premio, 3.000 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Por cada 500 euros de compra, una participación. Promoción del 12 de octubre al 31 de diciembre. Consulta las bases en nuestras tiendas Neymar y Country Eye.
6: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Click Autos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Click Autos.
7: Antonio y Diego. Empresa constructora de referencia en la isla con 60 años de experiencia. Sin olvidar nuestras raíces, somos una empresa familiar especialista en obra pública y privada. Consulta nuestra historia y servicios en antonioydiego.com. Antonio y Diego, pasión por nuestro trabajo y por Menorca.
8: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com. Con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
3: Láser, el sonido de la vida.
9: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
10: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
9: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
10: Y la hamburguesa Crunchy Chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
9: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: Sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales. Y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
12: Si para leer el ticket de la compra entrecierras tanto los ojos que parece que estás en un duelo en el lejano oeste entre tú y ese ticket y tú, quizá necesitas venir a una de nuestras cercanas ópticas al mes de los progresivos. Ahora con cristales al 50%. General Óptica. Ver bien es otra historia.
13: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
14: A veces cuando se cierra una puerta, se abren 400. Este viernes, Hoy por Hoy, viaja hasta la antigua cárcel de Martutene en San Sebastián. Un recinto que será demolido para construir en su lugar 400 viviendas protegidas integradas en el barrio de Chomín. Hoy por Hoy, con Aimar Bretós. Con la colaboración del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. La SER, el sonido de la vida.
2: Seis razones por las que ha merecido la pena este programa. Pepe Rubio, buenos días.
15: Pues la primera razón es poner luz a la indecencia. La SER ha tenido acceso a unos audios de inmigrantes maltratados por militares en Ceuta. Lo contaba Adrián del Pozo.
16: Una noche, según cuenta Walid, unos militares llegaron y comenzaron a pegarles en las piernas. Después... Después les quitaron el poco dinero que llevaban encima y les quitaron la ropa, dejándolos desnudos. Yusef cuenta que otra noche llegó otro grupo de uniformados y tras pegarles... Pusieron sus móviles en fila y mientras se reían, supuestamente los pisaron hasta romper las pantallas.
15: Los audios de los que se reían los ha publicado el diario.es, militares hablando de las ventajas de pegar con guantes a los inmigrantes.
17: Pasa que sin guante mola más, pasa de la...
15: Con guante mola más. Se ríen de sus propias miserias. Igual les faltaron buenos y buenas profesoras. En Madrid hay huelga de educación y mereció la pena escuchar esta mañana a Manuel Jabois defendiendo a los que nos forman. Segunda razón.
18: Y a tu hijo tiene que darle clase, tiene que enseñarle, tiene que educarlo, tiene que aportarle conocimiento a una persona cuya máxima preocupación sea su trabajo, no las condiciones en las que tiene que desenvolver su trabajo. Que tenga tiempo para sí mismo, que pueda atender a un número lógico de alumnos, que pueda preparar las clases con solvencia. Esto es importante. La vocación no es una subvención del trabajador al Estado. La vocación hay que aprovecharla, no hay que explotarla.
15: Tercera razón, la cordura tras la encuesta del CIS que da 12 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP. Kiko Llaneras, primer análisis en Hoy por Hoy.
19: Sería difícil de explicar si no lo hubiéramos visto muchas veces. Tú imagínate que después de 45 elecciones, 44 veces te desvías en el mismo sentido, o sea, tú estás tirando dardos ahí contra una diana 44 veces y te vas todas las veces hacia un lado, ¿qué harías la siguiente vez?
20: Intentar corregirlo, ¿no?
19: Y si eso no ha pasado después de 40 y pico lanzamientos, es porque deliberadamente... Yo creo que podemos decir que es deliberado el hecho de no corregir una estimación que se desvía siempre en el mismo sentido.
15: Cuarta razón, ante todo mucha calma, porque entre Tezanos y Iván Redondo van a conseguir que todos los votantes de izquierda den positivo en los controles. Escuchen lo que le ha pasado a Ignacio Urquizo.
21: Y lo digo como un poco de broma, pero en serio, ayer unos amigos míos fueron al mitin de Pedro Sánchez en Zaragoza y me dijeron, oye, hay muchos punkis, es decir, aquí hay mucha gente que parece que no iba a votar nunca al PSOE y que lo van a hacer ahora.
15: ¿Y si desde el CIS solo han llamado a punkis? Esa es una pregunta. Espera que no vuelva Ramoncín a la época del pollo frito y cierre la campaña de los mítines del PSOE al estilo tierno Galván. Pero llega la quinta razón, la realidad. Tú hablando con Emilio Delgado a esta hora, por ahora, número uno, por Madrid, del Frente Amplio.
22: Ustedes contemplan el escenario de que finalmente haya dos papeletas por Madrid, una con su nombre y otra con Irene Montero.
23: Es un escenario perfectamente viable, aunque, insisto, tenemos que intentar evitarlo.
22: ¿Ha hablado con Rufián?
23: Sí, he hablado con Rufián varias veces.
22: ¿Y qué le dice? Semanas.
23: Bueno, han sido conversaciones más personales que políticas y más de intentar plantear escenarios que contribuyeran a solucionar las cosas.
22: ¿Está decepcionado con Rufián?
23: No, no estoy decepcionado con Rufián. Insisto, creo que pues, con la mejor voluntad intentado.
15: Y sexta y última razón, con tanto surrealismo político no es fácil hacer una viñeta, pero la sexta razón es la imaginación de Severino Donate, que va mucho más allá. La pesadilla de un Carles Puigdemont que igual no quiere volver.
24: En la pesadilla, Carles Puigdemont camina solo por Barcelona. Tiene hambre y entra en una panadería para comprar coca. Aquí es donde el sueño empieza a torcerse. Porque... nadie en la panadería lo reconoce. Le da miedo hacer campaña. Le angustia ser uno más. La posibilidad de disolverse en la normalidad.
2: Brutal la viñeta de Severino Donate, como siempre.
15: Sí.
2: Hoy acerca de si Carles Puigdemont en el fondo... Bueno, si la quieren volver a escuchar, la tienen en la aplicación de la SER para los móviles. Nosotros volvemos mañana desde San Sebastián, desde la cárcel de Martutene. Programa especial sobre vivienda desde esa antigua cárcel que en nada se va a convertir en vivienda protegida. Mañana nos escuchamos. Adiós.
25: Hoy por hoy, con Aymar Pretos.
26: A la cadena SER. Hoy por hoy, Menorca. Lluís Soler.
27: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dijous, 15 d'octubre de 2026. En aquests dies veiem com diferents estaments organitzen focus de debat. Estem acostumats a que les entitats més solera de Menorca, l'Ateneu d'Amor o el Cercle Artístic, vagin fent ja una feina, crec que importantíssima en aquest sentit. Des dels mitjans de comunicació també, l'editorial Menorca fa uns dies, com fa tots els anys, doncs planteja idees de reunir persones que són destacables en alguns dels diferents camps en els que interactuen per explicar o ajudar-nos a entreveure el present i sobretot el futur de Menorca. Nosaltres, avui, que és dijous, dia 15 d'octubre, fem el Foro Conversa, és la nostra quarta edició, i estem molt contents i satisfets d'anar empenyent en aquest sentit. Més encara, quan veiem que, de fet, avui mateix, la Universitat de les Illes Balears ha inaugurat a la seva seu a Menorca les primeres jornades universitàries sobre mobilitat sostenible, governança territorial i capacitat de càrrega turística. Molt en la línia, precisament, del que tocarem i tractarem aquest capvespre en el Foro del Perdomó. Tot suma. Crec que és interessant. No obstant, i crec que és el que haurien de mirar d'aspirar a aconseguir, és que tots aquests punts de trobada no únicament ens serveixin per escoltar de veus doctes i coneixedores del que és el camp que toquem, com és el cas, per exemple, del turisme o de la sostenibilitat, sinó també que ens permeti debatre i sortir després amb noves idees que ens ajudin a caminar, impulsar el que és, les millors decisions possibles a futur, perquè ens hi juguem molt. Estem reient del canvi climàtic i sabem que probablement nosaltres tots sols, a Menorca, no canviarem el canvi climàtic, però sí que tenim un paper a desenvolupar per ajudar a mitigar-ho, i això és cosa de tots. Avui els hi animem i convidem, si no ho han fet ja, de dir que volen la seva reserva. radiomenorca@radiomenorca.com, ens diguin: escolta, estic a temps, vull venir, i segurament encara hi trobarem algun lloc, segur que sí. Estarem encantats de compartir aquest temps, aquesta tarda, per Center, a l'antiga estació marítima del Port de Mó, a partir de les 5:30, 6, concretament, començarà acte. I amb això, nosaltres el que fem és mirar d'apropar-nos a saber i conèixer quina és la previsió meteorològica per al dia d'avui. Una informació que ens avança Jordi Urios, a qui saludem. Bona tarda.
0: Bona tarda. Avui a l'illa de Menorca predominen els intervals de núvols i el cel en general cobert, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble, aïllada i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui, sense canvis o en lleuger descens, les màximes s'esperen de 25 graus a Ciutadella, 24 a Maó. Demà continuen eixos intervals de núvols amb probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional durant la jornada, i també a primeres hores del matí no es descarta algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis a les màximes, les mínimes a la matinada seran de 17 graus a Ciutadella, 16 de mínima a Maó. El temps inestable no es deixarà del tot l'illa fins al dissabte. A partir del dissabte a la tarda pot incrementar-se la inestabilitat amb la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular a partir del diumenge, que podrà comportar un descens de les temperatures, a més de precipitacions que podrien ser localment fortes i deixar acumulats importants també durant la pròxima setmana del dilluns en endavant. És una informació de Emet.
1: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabaters 5, en Polígono de Ciutadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
5: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Click Autos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Maó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Click Autos.
6: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
7: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y tóners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
27: Dissabte vinent, l'Auditori de Ferreries acull la jornada Aprendre, Entendre i Conviure Millor. Per a qui no estigui familiaritzat amb aquests termes, de quina realitat estem parlant exactament, quan ens referim a la dislèxia i al TDAH en la infància, tenim que demanar qui sap i per aquest motiu hem convidat avui a Miquel Muñoz, que és president de TDAH Menorca. Bon dia, benvingut.
3: Bon dia, Lluís, què tal?
27: Doncs ajudi'ns un poc a explicar o donar a entendre quina és aquesta realitat quan fem referència a dislexia i TDAH.
3: Bé, hi han dos conceptes que estan units, però primer es basa en un diagnòstic de TDAH, normalment, d'acord? El trastorn, el TDAH, és un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. És un trastorn d'origen neurobiològic que es caracteritza per una combinació persistent o d'inatenció, hiperactivitat i impulsivitat. A partir d'aquí, què deriva tot això? Això pot derivar a nivell neuronal, pot arribar que es pugui haver-hi dislèxia, discalcúlia i fins i tot casos de TEA, d'acord? Vull dir, tot està relacionat. Tots tenen un camí paral·lel, però es van unint.
27: De vegades suposo que per vosaltres, per aquelles persones que ho coneixeu de prop, deu resultar un poc de vegades com si fos una boira. Però més s'aixerra, més s'investiga, més ens apropem, més clar veiem i entenem realment aquest problema, no?
3: Sí. Et faré el que era abans el TDAH com a sigles, com a trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. Evidentment, jo sóc TDAH sense diagnosticar, d'acord? Per què sé que sóc TDAH? Perquè el meu fill ja ha diagnosticat TDAH. Quines possibilitats hi ha que tingui TDAH? Moltíssimes més que la meva parella. Per tant, abans no es diagnosticava. Abans érem lots que érem que no estudia, que és bessut, que és molt pillo, que molesta els altres. Clar, tot això té un component. Té un component que abans no es tractava ni a les escoles, que és allà on es manifesta més, ni a les escoles, ni per supost, a ca nostra. Recordo que el meu pare va anar a veure a la professora perquè el va citar i li va dir que el seu fill necessita anar al psicòleg. Vull dir, ni una cosa ni l'altra. Ni ella d'anar al psicòleg, ni el meu pare que es va... imagina't, el meu fill al psicòleg. Vull dir, fixeu-vos com ha evolucionat fins que el TDAH s'ha demostrat que és una inversió de futur quan es diagnostica a l'edat de l'adolescència.
27: El vostre lema és molt, molt clar, no? És per poder actuar primer hem de conèixer i per conèixer hem d'investigar. Què és allò que encara se'ns escapa o no és prou visible sobre aquestes dificultats d'aprenentatge?
3: Bé, aquestes dificultats d'aprenentatge es manifesten, allà on es manifesten és a l'escola. Aquí es tracta de treballar amb tècniques que cada cas té un treball, però que poden ser de logopedes, poden ser de dislèxia, poden ser d'atenció, d'acord? I això crec que a les escoles, els equips d'orientació estan fent molta feina, però des de l'associació creiem que el professorat necessita més eines per poder treballar amb diagnòstics que tenen com a alumnes. I això nosaltres estem fent molta feina en aquest aspecte.
27: Bueno, normalment sempre associem el que és el tema de la recerca científica doncs, a grans organitzacions, universitats, hospitals de metròpoli. Quina rellevància té que un equip d'investigadors treballi i generi evidència científica directament des de Menorca?
3: Aquí estem treballant, nosaltres estem en contacte amb l'equip d'USMIA, i hem tingut dues reunions, i estan treballant moltíssim, moltíssim, no com a investigació, perquè això ja és una cosa molt més profunda, però sí que ens estan posant molt fàcil perquè s'ha creat un grup d'infantojuvenil del qual hi ha un grup de professionals de la sanitat aquí a Menorca que es dediquen solament a trastorns neurodivergents i ho estan fent una gran feina i estan donant cites molt, en molt poc temps, i hi ha una atenció molt, molt important que ha millorat moltíssim respecte a fa, pot dir-te, un parell d'anys. Però, insisteixo, parlo des de, des d'un coneixement del dia a dia, i que cada vegada sí que és cert que s'està investigant moltíssim sobre aquest trastorn, aquests trastorns.
27: Coneixem realment la freqüència o la prevalència d'aquestes condicions entre fiets i fietes de la nostra illa, o hi ha molts casos que continuen passant desapercebuts, sí, no? Precisament perquè no són capaços de veure'ls.
3: O ignorar. Hi ha famílies que no volen saber res, no ho volen admetre, no ho volen. I a més, quan tenen algun informe... Ara em focalitzo a l'escola, que és allà on es manifesta. Hi ha famílies que giren l'esquena i cometen un gran error, perquè un TDAH, un diagnòstic de TDAH ben portat és una inversió de futur. Un TDAH no diagnosticat és una mala inversió de cara a la joventut, perquè això pot crear moltes addiccions. Podria dir-te ser un bessut, autoestima baixa, drogues, sexe, pantalles, tot això ens deriva perquè el cervell d'un TDAH va 3 anys enrere de la seva edat biològica. Això està demostrat.
27: Què és el que ajuda, diguem, el que hi hagi, doncs, una diagnòstic a temps, precisament? Ara comentava que és una bona inversió de cara, sí, al futur, no?
3: Home, doncs, que quan està diagnosticat, doncs, a partir d'aquí, doncs, hi ha tota una sèrie de sessions professionals, del qual, doncs, el lot, doncs, s'ha d'intentar buscar camins perquè a l'escola, doncs, pugui, d'entrada, ser inclòs. Això d'entrada.
27: Ja és molt important.
3: És molt important, perquè aquests trastorns neurodivergents, a vegades, es fan sentir entre els grups d'alumnes que hi ha una exclusió, que sempre els separen. És raro. No es comunica. M'entens? I el que volem és que hi hagi visibilitat i inclusió, que per això nosaltres vam fer un projecte l'any passat, que vam entrar a les escoles, evidentment amb permís de l'equip directiu i de l'equip d'orientació, per fer treballs de visibilització i inclusió dels TDAH a les aules.
27: Tornem a la jornada. Aquest dissabte fan matí i tarda, no?
3: Matí solament. Matí és diada del TDAH, i després a la tarda s'ha afegit de Disfam, doncs s'han afegit és un altre programa que va exclusivament amb dislèxia. Nosaltres fem el dematí, com cada any fem, a l'octubre, que el dia 27 és el Dia Nacional de TDAH, però nosaltres ho fem el 17, podem escollir un dia de l'octubre, i és el 17 que convidem a dos ponents molt, molt importants.
27: Qui són?
3: És en Josep Lluch, que ens parlarà de les claus per una alimentació saludable i sostenible, d'acord? Perquè l'alimentació també és un eix vertebral de la condició de tenir aquest trastorn. Si no hi ha una bona alimentació, també els nostres actes, les nostres rutines, també, doncs també ho noten. No noten. Si hi ha un TDAH, ja és despistat, un TDAH, doncs imagina't com menja deshores, pica, a vegades va picant, i menja molt malament. I és molt important prestar atenció a l'alimentació amb el trastorn de TDAH. Mm-hmm. És molt important. Per tant, aquest any hem considerat que és una de les ponències, trobem que és molt important, doncs, relacionar l'alimentació amb el TDAH.
27: I havia dit que eren dues.
3: Sí, i després tenim la Maria Garau, que ens parlarà del TDAH d'adults. Per què per què hem fet aquesta ponència? Nosaltres cada any doncs les estudiem molt bé, perquè tenim una demanda d'una part de gent o de la societat que ens demana com dirigir-se per fer-se a proves del TDAH, que és molt curiós. Clar, el TDAH, a través de l'administració pública, el que és la sanitat, és fins als 18, no cobreix més, d'acord? A partir dels 18 ja no cobreix, per tant, ja t'ho has de fer privat. I hi ha molta gent que té símptomes, que es volen fer proves, que no estan... hi ha alguna cosa que veuen ells que no ho porten bé i volen fer-se les proves. I nosaltres s'adrecen a l'associació TDAH per donar-li eines per poder-los adreçar a professionals o assessorar-los. I aquesta és una de les nostres també els objectius. O sigui, treballem, evidentment que treballem per els al·lots i al·lotes de les nostres famílies associades, que cada vegada són més, cada vegada ja són més de 50 famílies associades, però també hem de tenir en compte que el TDAH, quan ets adult, hi és. Amb silenci, però hi és.
27: En el programa es tracten temes molt concrets de l'aprenentatge, per exemple, amb l'anglès, o quan hi ha el pas de batxillerat cap al que dèiem antigament la selectivitat.
3: Sí.
27: Per què?
3: Bé, amb aquest aspecte, jo considero que... I ho dic sense cap mena de... Ho dic transparent. Si una persona es medica, evidentment, amb receptari d'un psiquiatre, amb un trastorn, les coses, amb els estudis, donen molt més rendiment que sense fer-ho. Per què? Perquè hi ha dèficit d'atenció, hi ha baixa confiança, ets hiperactiu, i en canvi, si prens un medicament que són exclusius per aquests moments, que no són per sempre, són puntuals, d'acord? Són puntuals, i a més tenen una durada puntual. Hi ha medicaments que poden, d'aquest tipus de medicaments de trastorns neurodivergents, poden durar 5, 6, 8, 12 hores. I s'acaba aquí, d'acord? Després, el dia següent, et tornes. Però és totalment puntual. No és per sempre.
27: Doncs hem de recordar que la jornada és gratuïta.
3: Sí, sí? La jornada és gratuïta. Nosaltres començarem... aquesta jornada comença a les 9, amb un manifest que faré, i després entrarem ja en matèria amb els ponents. I cal dir que és... Cada any tenim més gent, cada any ens coneix més gent, i això ens fa doncs continuar treballant per les famílies, principalment, d'acord, i per donar visibilitat a un tema que diuen que ara tothom és TDAH, però no frivolitzem, per favor, perquè quan una família té un o dos, es poden manifestar un i dos germans amb TDAH, no és fàcil de dur.
27: Aquest dissabte, Auditori de Ferreries, l'ocasió i l'oportunitat per mirar d'apropar-nos i participar. Miguel Muñoz, president de TDAH Menorca, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres avui al nostre programa i molt bon dia.
3: Molt bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-nos i esperem que sigui una jornada de molt d'èxit. Gràcies.
8: Un dels millors productes de Can Nostre està aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Maó Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. 3 dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. 5a Fira del Formatge Maó Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Maó Menorca i sa Cooperativa del Camp.
9: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
10: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadensxoroi.com.
11: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
27: 12:42 minuts.
12: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
27: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 15 d'octubre amb Edu Zendan. Bon dia.
13: Bon dia, Lluís.
12: Hoy por hoy, Cadena Ser.
27: El GOP alerta que el projecte de la nova llei agrària del govern obre la porta a la turistificació i a la promoció immobiliària al Camp Balear.
13: L'entitat ecologista ha tramitat al conseller d'Agricultura, Joan Simonet, que el text tramitat pel govern balear no prioritza la producció d'aliments, sinó que facilita l'activitat turística i residencial en sòl agrari. Des del GOP denuncien que la norma permetrà convertir edificis agraris moderns en habitacions per a turistes, permetent fins i tot ampliar-ne el volum en un 20%. Miquel Camps, portaveu del GOP, posa el cas de les agroestades. Fins ara es podien llogar habitacions a llocs on vivia el pagès, però això, diu, ara es vol canviar.
14: És la mateixa casa dels pagès que té habitacions. Amb aquest canvi que fan ara, que pretenen, a més, desplaçar tot el pla territorial de Menorca, ja no farà falta que sigui a les cases, se pot fer qualsevol edifici, fins i tot un edifici modern, se podran posar turistes allà, i curiosament, ja no és necessari que els pagès estiguin empadronats. Llavors, quan passen aquestes coses, la conseqüència serà que sortirà més a compte fer operacions immobiliàries per convertir un bohem d'habitacions i llogar als turistes que no tenia el pagès allotjat. Llavors, la conseqüència d'aquesta llei agrària és expulsar els pagesos de les vinyes agràries.
13: A més, critiquen que la llei envaeix les competències de cada illa en posar per damunt els plans territorials del Consell Insular i de la normativa ambiental bàsica, una mesura que consideren del tot inconstitucional. Per tot plegat, els ecologistes reclamen prohibir la construcció de noves piscines en sòl rústic, frenar les amnisties urbanístiques en espais protegits i apostar per un model basat en l'agricultura familiar i ecològica. Però també no veuen clar, diuen, que el conseller balear els faci gaire cas.
14: El conseller sempre diu que ell té moltes pressions i que té molt d'interlocutors, però quan li plantejam que aquest tema a Menorca s'ha enrotllat molt i que, per tant, hi ha tota una reflexió darrere, te diu que, bueno, però que en aquest cas la llei agrària desplaçarà la llei territorial. En definitiva, crec que el missatge del conseller és aquí no només fent feina per pagesos, sinó també per alguns propietaris de terreny rústic.
27: Aquest divendres el sector primari de Menorca començarà a rebre el primer pagament de la bestreta de la PAC, la Política Agrària Comunitària, de la campanya 2026, que suposen uns 3,5 milions d'euros.
13: En concret, a Menorca seran 3.586.000 euros que aniran destinats directament a 398 pagesos i ramaders de l'illa. Aquestes ajudes, canalitzades a través del Fogaiba, inclouen línies clau per al sector menorquí, com el suport a la producció de llet de vaca, el boví de carn i els ajuts a la renda agrària. L'objectiu d'aquesta bestreta és injectar liquiditat immediata a les explotacions per fer front a despeses ordinàries com el pinso, el combustible o l'energia. En el conjunt de les illes, la xifra total d'aquest primer abonament frega els 18 milions d'euros per a més de 4.000 beneficiaris, el que suposa un increment destacable respecte als 13 milions que es van pagar en el mateix període de l'any passat.
27: El PSOE considera que la legislatura del govern Proens està ja esgotada i que la presidenta es presentarà la propera setmana al debat de política general sense haver aconseguit donar cap solució als problemes de les Balears.
13: En la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus del Parlament, el portaveu socialista menorquí Marc Pons assegurava que el PP és un partit insegur i que el govern ha perdut totalment el nord. Pons feia referència al fet que el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, fos incapaç de donar resposta a cap de les 9 preguntes que se li van fer en el ple del 7 dimarts sobre el problema de l'habitatge.
16: No vam veure cap tipus de resposta certera que permetés explicar ni gestió ben feta al llarg d'aquests 3 anys i mig per part del govern del Partit Popular, ni tampoc cap tipus de compromís de l'actual govern envers com abordar la política d'habitatge. No ha aprovat cap tipus d'iniciativa en relació a preus d'habitatge. Tot el contrari, les seves decisions han servit encara més per incrementar preus tant de lloguer com de compraventa. L'únic projecte que han acabat aprovant ha estat el programa del lloguer segur, que ha acabat sent un fracàs perquè no ha arribat ni a una dècima part dels objectius que s'havien marcat.
13: Pons creu que Provenç haurà de donar moltes explicacions en el debat de la propera setmana, fent especial esment a la situació de la sanitat.
16: La presidenta Provenç haurà d'explicar la seva inacció en el debat de política general de dimarts de la setmana que ve. I n'afegiria un més, i és la devaluació de serveis públics a les Illes Balears, fent especials referències en matèria de sanitat. Les llistes d'espera, i va quedar ahir també, el que espera la gent per ser atès a una primera consulta en el teu centre de dia, ja no es medeixen dies, sinó que es medeixen setmanes. I la consellera de Sanitat ni siquiera és capaç de reconèixer situacions com aquesta que perjudiquen a tots els ciutadans.
27: El Comitè Insular del CB Menorca ha proposat Marc Pons, precisament com a número 2 de la candidatura socialista al Congrés dels Diputats de cara a les eleccions generals del proper 29 de novembre. La llista estarà encapçalada per Francina Armengol i busca reforçar la representació de l'illa a Madrid.
13: La decisió s'ha pres per consens de les agrupacions locals que han destacat la trajectòria de Pons al govern d'Espanya com un valor clau per traslladar les necessitats dels menorquins a la Cambra Baixa. El secretari general dels socialistes, PP Mercadal, subratlla la rapidesa del procés i la idoneïtat del candidat. El mateix Pons afirma que accepta el repte com un, en un context de política decisiu, marcat per la crispació i l'avanç de l'extrema dreta.
16: D'una banda, aquells que creiem, sí, voler democràcies més fortes, front a altres que voldrien governs més febles, més submesos en aquestes dinàmiques econòmiques globals. Serà per decidir entre aquells que defensam els drets de la gent front a aquells que volen, sí, que l'economia global marqui la tendència i vagi retrocedint amb retalls de serveis públics.
27: Ràdio Menorca Ser organitza aquest dijous la quarta edició del Fòrum Conversa, una trobada centrada en el turisme i la sostenibilitat, amb especial atenció als efectes del canvi climàtic sobre l'activitat turística de Menorca. La jornada tindrà lloc entre les 18 i les 20:30 hores d'aquest capvespre al Port Center, l'antiga estació marítima del Port de Mó.
13: El fòrum analitzarà com s'ha de preparar l'illa davant d'un escenari climatològic canviant, si convé incentivar les vacances durant els mesos de maig i octubre i quines mesures poden adoptar les empreses turístiques per adaptar-se a les noves condicions climàtiques. La trobada comptarà amb la participació, entre d'altres, de l'exsecretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, la directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, o el conseller de Medi Ambient del Consell, Simón Gornés.
17: És conjugar una bona qualitat mediambiental amb un bon teixit econòmic i associatiu, no t'ho diré, que és un territori on viuen persones, que ha estat el nostre lema, no? I això és el que hem intentat reforçar amb els diferents programes que estem desenvolupant, no? Ara estem centrant amb el nou pla d'acció de la reserva de la biosfera, on s'ha treballat molt dur i molt en sèrio per trobar aquest equilibri.
13: A més, hi participaran també representants de l'àmbit empresarial o financer, com el CEO de l'empresa Civitatis, Andrés Spitzer, el delegat de l'autoritat portuària de Balears a Menorca, Vicente Fullana, Rocío Luque, responsable de turisme de FI Group by EPSA, Pilar Galmés, directora de l'àrea de negoci de la Caixa, o David Ruiz, director de l'hotel Melià Cala Galdana, entre d'altres. El quart fòrum Conversa compta amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Vestige Hotels, La Mola, CaixaBank, Melià Hotels, el grup FI by EPSA i la col·laboració de l'autoritat portuària.
27: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
18: El anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja. No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
19: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
20: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
21: ¿Buscas un plan al aire libre en familia para el fin de semana? En la Menorca Junior Academy de Golfstone Park abrimos matrículas. Todos los sábados por la mañana, los más pequeños aprenden y disfrutan del golf al aire libre. Y no te pierdas nuestro pack pareja, padres-hijos. Dos sábados por la tarde, de 3 a 4 y media, por solo 59 euros la pareja. Con salida al campo incluida, plazas limitadas, infórmate y reserva ya en Golfstone Park.
22: Aprofitant la fresca,
27: Tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermella menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per xalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea. La Fundació Rubió recibe estos días una serie de personas que nos van a ayudar a poder conectar con una parte que a veces no se ha estudiado suficientemente bien. La suerte nuestra es que, por ejemplo, personas como la que hoy nos acompañan van a poder ayudarnos a profundizar. Carlos García Delgado es autor de El origen de Cristóbal Colón, Más allá del ADN, donde analiza de manera crítica la tesis genovesa a partir de 15 hechos históricos. Hoy hablamos con él. Carlos, buenos días.
0: Buenos días.
27: Bueno, ¿el origen de Cristóbal Colón sigue siendo un misterio o deberíamos tener claro cuál es su origen?
0: Bueno, sigue siendo un misterio. Lo que pasa es que, vamos a ver, la investigación mía se ha centrado... Normalmente cuando alguien saca otro libro sobre Colón es para decir que era de la Alcarria o de, yo qué sé, de la Coruña. Yo, mi caso no es ese. Yo he estudiado el caso de Colón porque estoy sorprendido de ver que la tesis más común, que es la genovesa, está cargada de incongruencias, pero incongruencias tan grandes que llegó un momento que dije, bueno, estoy harto de oír tonterías y me puse a investigar. Entonces, mi libro se limita a proponer... Yo soy científico, no soy historiador, soy científico. Es decir, uso un método científico que suele ser breve e ir directamente al grano. Y entonces, a partir de 15 hechos probados que nadie discute, yo he aplicado razonamientos sencillos y llego a conclusiones que serán también ciertas si lo eran los hechos de partida, que en principio lo son. Entonces, estos 15 hechos me sirven para demostrar, de alguna manera, que la tesis genovesa es incompatible con estos hechos probados. Por lo tanto, me bastaría uno para demostrar que es falsa la tesis genovesa, pero es que son 15. Es decir, yo entre todas las tesis que hay, creo que la genovesa es una de las más, por así decir, descabelladas, es decir... tan difícil de mostrar que es cierta. Pero bueno, ahí sigue. Los italianos son muy listos y han conseguido que todos nos creamos que era genovés. Yo trato de demostrar que no lo era. Esa es la tesis de mi libro.
27: ¿Y si no era genovés, podemos decir entonces que era español?
0: Bueno, podemos. Yo, desde luego, en el camino de demostrar que de genovés no me vuelva usted a hablar, creo haber descubierto de qué zona era, de qué ámbito territorial era. Y lo que me sale también, creo que demostradamente, es que el ámbito de Cristóbal Colón era el ámbito de la corona de Aragón, en el que no se hablaba castellano. Es decir, la corona de Aragón era el reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el reino de Valencia, el reino de Mallorca, el reino de Cerdeña y el reino de Sicilia. Bueno, sabemos que Colón no tenía como lengua materna el castellano, porque Fray Bartolomé de las Casas lo dejó clarísimo, lo conoció personalmente, y hablaba perfectamente castellano. Colón perfectamente no, porque no pronunciaba perfectamente, pero lo escribía muy bien, escribía también y hablaba el latín, es decir, que era una persona culta, formada, pero Bartolomé de las Casas dejó claro que no, su lengua materna no era el castellano. Entonces, yo a la conclusión que sí he llegado, creo que también de una forma científica, casi matemática y probada, es que el origen de Colón está en el ámbito de la Corona de Aragón, pero dentro del ámbito de la Corona de Aragón podemos eliminar el Reino de Aragón, o sea, Aragón, lo que ahora es la Comunidad de Aragón. Podemos eliminar Sicilia y Cerdeña porque también sabemos que no hablaba ni escribía ninguna lengua italiana y nos queda el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Ahí está el origen de Colón, a mi modo de ver, sin ninguna duda.
27: Vamos a permitir que nuestros oyentes pongan en su agenda este viernes 16 de octubre a partir de las 8 en la Fundación Rubió, para no perder ocasión de compartir en esta tertulia debate junto a Aldo Caterino y con nuestro invitado hoy, Carlos García Delgado, el origen de Cristóbal Colón. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa y hasta pronto.
0: Muy bien, adiós.
1: Dedicatòria, amb Bep Portella.
2: Molt bon dia, molt bona hora, ben trobats a tots i a totes. Avui apareix en el diari un reportatge sobre què costa un any d'estudis universitaris o superiors a una gran ciutat, Barcelona, Madrid, etc, etc. Entre 10 i 12 mil euros, diuen. El cost de lloguers en escalada perpètua, el cost de sa vida, sempre pujant, fa que ens trobem amb preus impossibles. Una família amb dos fills que estudien fora li pot costar 20.000 euros, això quan moltes retribucions anuals no arriben en els 20.000 euros. És un disbarat. Si a més has de pagar lloguer i consumibles, sa missió és impossible. L'altre dia m'explicaven quan costava fer estudis superior als Estats Units, i quasi no m'ho podia creure. El món, bona gent, el món. El camp món capitalista. Amb la conquesta de la democràcia es va produir també una democratització de l'accés de joves a estudis superiors o universitaris, anteriorment reservats només a les classes més altes o a les famílies que prenien aquesta decisió amb grans sacrificis. Eren una minoria, de tota manera. Amb la democratització de l'accés a través de beques, de matrícules més assequibles, de valoració social dels estudis, avui són una majoria de joves que surten de Menorca a estudiar fora. I crec que també deuen ser una majoria els que hi queden després per fer-hi feina, a fora. Quants joves estudiants hi pot haver ara fora de Menorca? Diré que són un miler o més d'un miler, i crec que faig curt. Un miler de joves entre 18 i 25 anys es nota en l'economia, en la societat, en la cultura, en l'activitat que té lloc a Menorca. Quan nosaltres érem joves, un 90% sabíem que faríem la nostra vida a l'illa. I això mateix creava un teixit de relacions generacionals mantingut i estable, que tenia repercussió en la vida social dels pobles, en la cultura, en els esports, en l'economia, en la política. No oblidem que entre els 18 i 25 anys, o els 30, si m'apurau, és quan la gent té més capacitat d'iniciativa, de mobilitat, de proposta. Aquest ha estat un dels grans canvis socials, en el meu entendre, de la Menorca actual. Si no s'actua en la limitació de preus de lloguers o sobre la inflació o en les ajudes en els estudiants o a les famílies dels estudiants, en pocs anys veurem com la possibilitat d'estudiar a fora serà impossible.
15: És la una. Las 12 en Canarias.
22: El Partido Popular se vuelve a enredar con las pensiones. Feijóo defiende en Bruselas la viabilidad del sistema si gobierna, pero casi al mismo tiempo su responsable económico lo supedita a la situación económica del país.
15: Hora 14 en la SER. Con Javier Casal.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular no consigue salir del bucle en el que se han metido ellos solos otra vez. Juan Bravo vuelve a sembrar dudas sobre lo que va a hacer el Partido Popular si gobierna con el sistema de pensiones. En un foro organizado por 5 días, el vicesecretario económico del PP ha dicho que el sistema es viable, sí, pero si la economía acompaña.
23: Los datos están ahí. O sea, con... que sí, pero que, ¿cuál es el problema? Pero que nosotros, no hemos votado, que nosotros hemos votado a favor.
24: No va a petar.
23: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada. Es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600.000 millones de deuda, entonces ustedes creen que
25: es problema de modelo, ¿verdad?
23: Sí, es sí, problema de economía.
24: Lo sentimos, que no...
22: Es un problema de economía. El matiz. Esto ha dicho Juan Bravo prácticamente a la par que su líder, Alberto Núñez Feijóo, trataba de zanjar este asunto. Desde Bruselas, Feijóo ha defendido la viabilidad de este sistema de pensiones que han puesto en duda miembros de su partido como Esther Muñoz, diciendo aquello de va a petar. Las pensiones son innegociables, ha dicho el líder del Partido Popular, mientras que Pedro Sánchez le acusa también desde Bruselas de mentir.
26: Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
22: A partir de las 2, nosotros aquí en Hora 14 vamos a estar en Bruselas con la última hora del Consejo Europeo, donde los líderes de los 27 están debatiendo, entre otras cosas, sobre la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre Zelensky. Una de la tarde y un minuto, y a esta hora la otra noticia está en el silencio por el momento del gobierno ante las nuevas denuncias de migrantes en Ceuta que aseguran haber recibido palizas por parte de militares españoles. La información la hemos avanzado esta mañana aquí en la SER, y Amnistía Internacional le ha pedido ya al Ministerio de Defensa que investigue de manera exhaustiva lo que está ocurriendo. Sobre esto, el Partido Popular también trata de parecerse todo lo posible a la extrema derecha y lo ha mezclado todo. Preguntada por estas palizas, Carmen Fúnez ha respondido con las denuncias por violación en Ceuta.
3: Pues mire, las denuncias, pues yo entiendo que los marroquíes que saltaron la valla y que entraron de manera irregular en nuestro país presenten denuncias, pero también conocemos las denuncias de las múltiples, por desgracia, violaciones que se han producido, y por lo tanto yo creo que el ejército en nuestro país atiende en las situaciones de crisis, ayuda a todos los ciudadanos, y es lo que está haciendo en Ceuta, a pesar de que el Gobierno de España no le ha dado la autoridad suficiente para poder proteger a todos los ciudadanos.
22: Violaciones en una dirección. Se olvida Fúnez de las agresiones cometidas contra menores migrantes por ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Además, teniendo en cuenta que los carburantes no paran de subir, es un dato muy relevante este que vamos a contar ahora. España ha liberado otros 4,4 millones de barriles de los comprometidos por los países de la Agencia Internacional de la Energía. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Estos 4,4 millones de barriles de crudo constituyen la segunda liberación de reservas de nuestro país, que aún tendría pendiente de sacar al mercado un 30% de los 11 millones y medio de barriles comprometidos, según fuentes de Transición Ecológica. España reacciona así a la petición de la agencia de que los países avancen en la liberación de las reservas comprometidas. También había solicitado que se priorizase el diésel, uno de los suministros más afectados por la crisis, pero desde el Ministerio no concretan qué derivados del petróleo se liberarán en esta segunda fase.
22: Y más cosas.
15: Hora 14. Las noticias de la una.
22: Con Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Casi la mitad de los adultos en España afirma haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente. Es la conclusión del primer estudio de este tipo que se hace en nuestro país y que acaba de publicar el CIS. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, el CIS ha preguntado por primera vez a los adultos si sufrieron violencia como castigo durante su infancia o adolescencia. Casi el 50% ha dicho que sí, que recibió bofetadas o golpes. El 17% palizas o patadas. El mismo porcentaje que sufrió tocamientos, besos o contactos físicos de carácter sexual no deseado, y el 10% reconoce que sufrió agresiones por su orientación sexual o su color de piel. Más de la mitad de los encuestados está de acuerdo en que a los niños hay que enseñarles a obedecer desde pequeños, aunque sea con castigos. Un 45% se opone a que los padres usen insultos para regañarles. El 20% cree que el principal problema de los niños hoy en España es la adicción a las pantallas. 7 de cada 10 piensan que los menores vivirán peor que sus padres.
5: Además del exterior, Israel está planeando desplegar a 2.000 observadores en las mesas electorales árabes para las elecciones de finales de este mes. Jerusalén, Nuria Garrido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una propuesta que han lanzado Netanyahu y Smotrich, el que ha sido uno de sus ministros más radicales, dicen, para prevenir el fraude en la votación y el recuento de votos en el sector árabe, que según ellos acumula un largo historial de falsificar los resultados. Lo cierto es que estas son las mismas acusaciones que el partido de Netanyahu hizo durante la noche de las últimas elecciones, pidiendo incluso enviar agentes de la policía a los centros de votación árabe, y que el comité electoral rechazó. Recordemos que las encuestas están dando ahora mismo entre 13 y 15 escaños a las dos listas árabes, que podrían ayudar al bloque anti-Netanyahu a llegar a esa mayoría absoluta.
22: Nos quedan los deportes. Con Sonia Lux, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Con dos nombres de actualidad en esta hora de la mañana, dos brasileños. El primero, Vinicius, porque si nada cambia, el Real Madrid va a recurrir la sanción de 4 partidos. Antón Ana, buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no es oficial, pero el Madrid estudia el caso y tiene previsto presentar un recurso por la sanción a Vinicius. 2 partidos por el tirón de pelo, otros 2 por la protesta, lo que le impediría jugar, por ejemplo, el clásico del 25 de octubre en Barcelona. Los blancos están dispuestos a llegar hasta el TAD porque consideran que es injusto el castigo a su futbolista.
8: Vinicius, en principio, gracias a Antón, se va a perder ese clásico contra el Barça. Un equipo, el azulgrana, que hoy tiene una buena noticia. Cuéntanos, Nils Solà, hola.
25: Buenas tardes. Rafinha ya se entrena con el Barça. Es la principal novedad del conjunto de Hansi Flick, que se ha entrenado esta mañana a eso de las 11. Lo ha hecho con el brasileño por primera vez desde que se lesionó hace ya un par de semanas con Brasil. Se ha perdido los 2 partidos ante Getafe y Galatasaray, pero en el Barça esperan que pueda estar en la Cartuja el sábado para jugar contra el Betis y también pueda estar el holandés Frenkie de Jong.
8: Y hoy termina la semana de fútbol continental en la Europa League, 7:45. La Real Sociedad visita al Unión Saint-Gilois y a las 9, gran partido en Balaídos entre el Celta y la Juventus de Turín. Y en la Conference League, 7:45, el Getafe visita al Craiova en Rumanía. Toda la jornada europea desde las 6:30 en Carrusel Deportivo a través de la aplicación de la SER.
22: Y Líbana, el tiempo, se acercan ya por fin las lluvias, ¿no?
5: Sí, de hecho, sigue el calor de momento, pero ya se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes, por ejemplo, en litorales del sureste peninsular. También se esperan rachas muy fuertes de viento en Cádiz, eso sí. Para ver al Celta hoy, va a hacer relativo buen tiempo.
22: Buen tiempo siempre. Con esto y más, volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
15: Hora 14.

0: que un TDAH, un diagnòstic de TDAH ben portat és una inversió de futur. Un TDAH no diagnosticat...
1: Hem estat comentant amb el Miquel Muñoz, recordeu que aquest dissabte tenen unes jornades a Ferreries. I també hem estat xerrant amb en Carlos García Delgado a la Fundació Rubió aquest mateix divendres, xerra de Cristóbal Colón i de les investigacions que ha dut a terme.
2: Pues yo a la conclusión que sí he llegado, creo que también de una forma científica, casi matemática y probada, es que el origen de Colón está en el ámbito de la Corona de Aragón, pero dentro del ámbito de la Corona de Aragón podemos eliminar el Reino de Aragón, o sea, Aragón, lo que ahora es la Comunidad de Aragón. Podemos eliminar Sicilia y Cerdeña porque también sabemos que no hablaba ni escribía ninguna lengua italiana y nos queda el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Ahí está el origen de Colón, a mi modo de ver, sin ninguna duda.
1: Això ho comentaven a la primera del nostre programa. Fem una pausa, dos bons consells i ja tenim un altre protagonista.
3: Fer nets a casa, rentar sa roba, cuidar-te cada dia... Tot compta a final de mes. Per això, a Sant Crispin, t'hem preparat una quinzena de grans ofertes en neteja de la llar i higiene personal. Detergents, suavitzants, rentavaixelles, xampús, gels i moltes ofertes més. Ah, i recorda, per cada compra superior a 20 euros, t'endús un val regal de 3 euros. Cooperativa Sant Crispin, el teu supermercat de sempre. En la mirada posada, en la gent d'aquí. En botigues, aló, i és millor.
4: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
1: Una y no minutos y seguimos en directo en nuestro Hoy por Hoy. El 16 d'octubre, això és demà a partir de les 8:30 del vespre i al Teatre Principal de Mo, hi ha un concert benèfic a favor de Ella Balears, protagonitzat per el pianista Kiev Portella. Avui volem saludar a Càtia Rigo. Càtia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al nostre programa. Quan reiem de Ella, quina mena de malaltia és? Perquè... n'hem sentit xerrar, però potser de vegades encara ens confonem prou. Es tracta d'una malaltia que no té solució? És a dir, no hi ha a dia d'avui un remei conegut?
5: Exacte. És una malaltia que encara se considera rara, minoritària, pel nombre de persones que la pateixen. És una malaltia neurodegenerativa, que al final el que passa és que estan afectades les neurones responsables dels músculs, per tant, aquella persona que la pateixi, de manera progressiva, perdrà la capacitat de moure mans, braços, cames, tots els músculs del seu cos i, evidentment, se converteix en una persona totalment dependent, no?, per les activitats de la vida diària. A més, a part d'afectar tot el que és la musculatura del cos, afecta també la respiració, en el menjar i a beure, la deglució i a la comunicació. I, com has dit molt ben al principi, actualment és una malaltia que no té cura, per tant, les persones que la pateixen saben que patiran una degeneració ràpida, l'esperança de vida és curta i que a dia d'avui no tenim cap tractament, cap fàrmac que pugui revertir o frenar la pròpia patologia.
1: Per tant, la feina que desenvolupeu des de la vostra associació amb, per exemple, els donatius que es podran recaptar en el marc d'aquest concert solidari d'en Kiev Portella aniran a ajudar a donar qualitat de vida tant als pacients com als seus familiars.
5: Sí, exacte. És una malaltia que no té cura. Ara mateix ens centrem des de l'ELA Balears a donar qualitat de vida, com dius tu. Nosaltres tenim diferents serveis, que si algú se fica un poc a les nostres xarxes, web i demés, ho podran consultar una mica. Principalment són serveis d'orientació i acompanyament, és a dir, que aquella persona, aquella família puguin tenir el suport de diferents professionals, en aquest cas el més habitual sol ser una persona, una treballadora social, que sé que fa els contactes amb les famílies, tot el seguiment, ajuda en temes burocràtics, de discapacitat, de dependència, d'ajudes. Tenim diferents professionals de l'entitat que donen servei de logopèdia, de fisioteràpia respiratòria, tenim bancs de productes d'ortopèdia també que tenim en sessió. podit al final quan fem qualsevol tipus d'acte

0: a part de donar visibilitat, també, com tu bé dius, a partir dels donatius fem una recaptació i va destinar principalment en això, en aquests serveis. I per familiars, que també ho has comentat a la introducció, tenim un servei de suport emocional que ho fan un gabinet de psicòlogues, que és precisament per donar acompanyament emocional a la persona familiar. No només intentant cuidar la persona amb vela, sinó també en el seu entorn, en el seu nucli més proper.
1: Doncs, Cati Rigo, des de Illa Balears, gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, vos esperam. Gràcies.
1: A continuació, en el nostre programa volem xerrar de música, solidaritat i ELA. ELA és una malaltia en la qual, com recordaran, s'està fent molta investigació per intentar ajudar a pacients. I és una malaltia doncs que deixa en aquelles persones que la tenen en una situació molt difícil. Precisament per aquest motiu ens hem fet, o volem fer-nos ressò, de com l'artista i pianista menorquí Kiev Portella actuarà properament per ajudar a l'ELA. Kiev Portella, bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns un poc quin és aquest concert que estàs preparant.
2: Farà qüestió d'un any i pico, es van posar en contacte amb jo per veure si estaria d'acord amb fer aquest concert benèfic per recaudar fons per ELA Balears, no? I, òbviament, és que això ni se demana, vull dir, se fa i s'ha de fer, vull dir, òbviament, no? Llavors, en aquell moment que es faria en el teatre principal de Maó i, a partir d'allà vaig començar a pensar en un programa, no?, que hi pogués anar bé, no?, en aquesta ocasió, i necessitava que fos, obres... jo des del meu punt de vista, obres que transmetessin una idea de lluita, no?, i també com que coincidia que ara prest tinc que anar fora a tocar el concert número 3 de Beethoven, vaig dir, és una bona ocasió perquè encara que no ho pugui fer amb piano i orquestra, a Maó, en aquest cas, si en el teatre me poden posar els dos pianos que tenen, amb la Carmen Pérez, que és una jove pianista de Mercadal, molt bona pianista, que ha acabat fa poc s'esmuc, ella me farà, amb el segon piano, me farà la part de l'orquestra i jo faré tota la part solista d'aquest concert, que té a veure, és una obra que ve des de... sa duresa, per dir-ho d'alguna manera, de Beethoven, no?, del seu caràcter i tot el que el conformava, diguem, fins a... arriba el moment que veu sa lluminositat, no?, i sa positivitat, no?, de tot, a base de sa lluita. Aquest concert faré, i després ja em quedaré jo sol a l'escenari amb obres de Debussy i Chopin.
1: La capacitat que la música té de traslladar-nos a través, precisament, com deies, no?, de la força, de la lluita, de la ira, en alguns moments, a través d'aquest repertori de Debussy, de Chopin, aquest doble piano amb la Carmen, però tot junt, aquest 16 d'octubre, ja, a les 8:30 al Teatre Principal de Mo. Important fer la reserva de la seva entrada, la poden trobar en els canals habituals, en Kiev Portella, en aquest concert solidari a favor de la ELA a Balears. Kiev, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres a l'Oi per Oi Menorca, que sigui tot un èxit.
2: Gràcies a vosaltres, Lluís, i si em permets només una petita coseta abans d'acabar. Hi ha també la possibilitat de comprar per la gent que no pogués venir o això, comprar fila zero en el mateix enllaç aquest també del teatre, ho dic perquè, és interessant saber-ho.
1: Moltes gràcies, Kiev, una abraçada.
2: Moltes gràcies, Lluís, igualment, una abraçada.
3: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Clicautos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Clicautos.
4: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
5: El nostre horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mahó Ses Moreres 25 i a Ciutadella Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
6: ¿Pensando en vender tu casa? ¿Tienes que repartir una herencia? ¿Una separación? ¿Quieres saber cuánto vale tu propiedad? En Tasaciones Menorca te ayudamos a conocer el valor real de tu vivienda, terreno o finca con una valoración profesional e independiente. Somos agentes de la propiedad, colegiados y peritos judiciales. Tasaciones Menorca. Tu propiedad tiene un valor. Nosotros te ayudamos a conocerlo. Llama al 675-091805 o entra en tasacionesmenorca.com.
7: Ens apropem a l'Orfeo Maonés i saludem a la seva presidenta, Lali Olives. Lali, bon dia.
8: Bon dia, Lluís, què tal?
7: Molt bé. Arrenquem un temps de ràdio. Allà on ens apropem a l'Orfeo, sempre amb l'interès de saber com hem tingut el passat cap de setmana, com va ser, i després ratllarem del que ha de venir.
8: Doncs mira, el cap de setmana passat van tenir dos espectacles, res a veure un amb l'altre. El primer va ser inauguració de Fitim, i va ser un cabaret amb dues actrius argentines que van tenir la capacitat d'introduir actrius també menorquines, com per exemple tan diverses na Joana Pons com la Xatxes. La veritat és que elles dues, molt bones, han però na Joana Pons, que va cantar dues cançons i, a més, va fer un plante a una de les dues argentines que deia que havia estudiat com su maestra, no sé què, i ella va dir, anda ja. I va passar de llarg molt digne i després les Xatxes, que es van cebre també i integrar, i la gent i jo van riure fins plorar. O sigui, va ser una cosa que dius, bien, me'n vaig amb el cor eixamplat, feliç i rient, que meva. Això és el que necessitàvem en aquests moments. No me posaré a tràgica com la setmana passada. I després, en sol demà, hi va haver Madó Pareta, que celebrava els 25 anys també un cabaret o una cosa d'aquestes, que ha tingut el seu públic i que la gent va disfrutar també moltíssim. Els hi va encantar, era una revista, 25 anys de revista, i era una revista a l'uso dels anys 40. Val? El Gin van tenir el Gin i el Yang del teatre. Val? O sigui, i aquest cap de setmana tenim dues coses totalment diferents, que la primera és demà divendres, la teoria del gilipolles amb en Rodo Gené, o sigui, monologuista, que té un estil irònic, provocador, i ell reflexiona sobre la imbecilitat humana i els comportaments absurds del nostre dia a dia. És un monòleg punyent, hilarant, pensar per fer riure sense deixar de fer pensar. I, a més, és una guia tan divertida com imprescindible per detectar estúpids abans no sigui massa tard. O sigui que pot estar moltíssim bé de treure mots, les tonteries que no són conscients i que a vegades feien.
7: Això és teatre d'utilitat, eh?
8: Exactament. I això és en Rodo Gené, demà, divendres, a les 20:30, i entrada general 15 euros, entrades anticipades 10 euros i entrada de socis 8 euros. O sigui que no s'ho poden perdre, perquè en Rodo Gené és un actor menorquí que en aquests moments està molt ben valorat dintre i fora de Menorca. I després, diumenge, el títol ja ho diu tot, Escoltes Vent. A llavors ja sabem de què anem. Escoltes Vent, títol d'una cançó preciosa d'en Tòfolo Mus, que mos ve a presentar un cançoner en les lletres d'en Tòfolo Mus i transcripció musical de Lluís Mangado. Només dir-te que dilluns esté a quasi tot venut i que ahir, dimarts a darrera hora, i ahir ja no hi quedaven entrades. O sigui, el que nosaltres posem, sold out, entrades exaurides. És la gran alegria de veure que connectes amb un públic, no? A més, en Tòfol i en Lluís, el que han fet és que hi haurà una presentació que ho farà na Pili Lucena i na Maria Cubas, i després comptarà amb una sèrie de cantants menorquins, com poden ser Miquel Mariano, acompanyat en piano per Ricard Ramisa, Eva Pons Trio, David Serra, Miquel Camp, Joana Pons i Ses Guiterres, e Íntim Quartet. Con lo qual, també és un d'aquells esdeveniments importantíssims. La gent se mos enfada, hi ha hagut unes quantes persones que van venir ahir i els van dir està tot venut, per favor, jo no m'he enterat. I dius, però com ho hem de fer? Ho estem posant a xarxes, ho estem dient per amunt i per avall. Llavors dius, com no te'ns enterat? Cartells repartits pel carrer. Nosaltres ho hem enviat per mail, per WhatsApp, o sigui, surt a Facebook, a Reels, a tot. I encara hi ha gent, o sigui, comprendràs que sí que n'hi ha perquè està tot venut. Però n'hi ha que no se n'han enterat fins al darrer moment i venen i no hi ha entrades. I aquí, l'entrada general, també és igual que amb en Rodo, 15 euros entrada general, que no n'hi ha, o sigui, no n'hi ha, ja avís, no n'hi ha, sold out, entrades exaurides, o sigui que estan acabades.
7: Però això és meravellós,
8: no,
7: és fabulós.
8: Sí, és meravellós per una banda, evidentment, però per l'altra sap greu que quedi gent de fora. Però les coses són com són i el que primer ho llega, tinguent en compte que no és el primer llega, el primer se sienta, sinó que va enumerat. O sigui que... I bé, jo estic molt contenta. Estic molt contenta per en Tòfol i per en Lluís Mangado. Estic molt contenta per els qui participaran i estic molt contenta com no per Sorfeón. Perquè, a més, en tant un com l'altre són orfeonistes, els hi agrada i és com si sigui que seva. O sigui que... I no sé si es podran vendre o no llibres perquè me va dir un dia en Tòfol que no sabia si estarien i li vaig dir, dono un quants, per favor, que jo ho vull veure. I que almenys se mostra. I no sé. Però el que no hi ha són entrades. I no importa que te digui preus, està venut, està tot venut, no importa que digui preus, no importa que telefonin ni que venguin. Si venen és per si algú no pot venir o ha tornat una entrada, però que en aquest cas ho veig poc factible, saps? Doncs, estem molt contents.
7: Les
8: molt,
7: nostres
8: molt,
7: felicitacions molt. Des d'aquí. I la setmana que ve, que tornem a tenir espai, que puguem continuar xerrant respecte a aquests èxits que s'aconsegueixin d'aquesta capacitat de connectar, com dius, que hi ha de diferents espectacles i que venen a veure'ls, a disfrutar-los a l'Orfe. Leli, gràcies i fins la setmana que ve.
8: Moltes gràcies, Lluís.
9: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Maó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 40 8-1500. La primera visita informativa es gratuita.
10: Country Eye, tu tienda de confianza. De generación en generación, seguimos formando parte de los hogares de Menorca. Si estás pensando en cambiar tu sofá o tu colchón, ven a visitarnos. Calidad, confort y precios que sorprenden cuando vienes. Con asesoramiento cercano para encontrar lo que realmente necesitas. Country Eye, avui y siempre, amb tu.
11: Decogalia sin IVA. Este jueves, viernes y sábado en Decogalia nos hemos vuelto locos.
12: ¡Qué suerte!
11: Decogalia, todo un mundo para tu hogar sin IVA.
13: ¿En serio?
11: Decoración, iluminación, ordenación, menaje, textil, baño, todo sin el IVA.
12: ¡Sí!
11: ¿Vas a perder? ¡Vaya IVA en Decogalia! Solamente esta semana, jueves, viernes y sábado. Decogalia, Sobetes 5, Polígono Industrial de Ciudadella. Sábado tarde abierto.
14: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, berenjena listada de Menorca por solo 99 céntimos el kilo, un 60% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, lubina nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 12,95 € el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día, cualidad y al millor preu.
9: La nueva temporada de otoño llega a Jack & Jones. Verdes y marrones, tonos que combinan contigo y dan estilo a tus días de otoño. Ven a descubrir la nueva colección en Carrer Nou 38 de Maó. Este otoño viste a tu manera. Jack & Jones, en Carrer Nou 38 de Maón.
15: Un dels millors productes de Can Nostre està aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Maón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Tres dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. Cinquena Fira del Formatge Maón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Maón Menorca i sa cooperativa del camp.
16: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
17: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
18: Kia. Movement that inspires.
17: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Maón o visítanos en kia.com.
19: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
9: Coneix les noves tecnologies de ben a prop amb Toni Fabré, un espai que t'ofereix i patrocina Fibralink, el teu operador d'internet i telefonia a Menorca.
20: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
7: Ser tecnologia a Ràdio Menorca amb en Toni Fabré, del Social Chef. Toni, bon dia.
21: Ei, bon dia, com va?
7: Molt bé, estic mirant el calendari, van passant els dies, i el cert és que amb certes ganes i il·lusió per veure ja un poc allà davant en el calendari, si veu des d'aquí ja, que arriba un altre Binary Day, que és com una mena de punt referencial, tots els anys n'hi ha un, i és com un punt de trobada de gent que té interès per al que és la tecnologia en el món de l'empresa, però a la menorquina, podríem dir-ho així, no?
21: Sí, bueno, és un esdeveniment que organitzem des de Binary Menorca. No té una data de celebració, vull dir, aquesta serà la quarta edició que fem, la darrera l'han fet el 22, el temps passa molt ràpid, nosaltres quan xerram l'any passat, no? I bueno, el que fem és un punt de trobada on intentem posar o explicar en quin punt està la tecnologia a nivell empresarial. La nostra idea sempre és donar un punt de visió de situació actual, però també de cap on va. Per això, bàsicament, el fem cada vegada que pensem que hi ha alguna cosa a comunicar, que hi ha hagut un canvi suficientment important i amb un impacte també notable, i a partir d'aquí pues, organitzem un esdeveniment de l'estat principal que junta pues, moltes coses, no només tecnologia, sinó persones, música, entreteniment. La veritat és que no perquè ho digui jo, perquè ho farem nosaltres, però és molt divertit, a part de que porta molt.
7: 2022, la darrera vegada, uf, això és molt de temps.
21: Clar, sí, és 2022, però això és el que a nosaltres ens agrada, no? Perquè així podem començar fent una revisió de què vam dir el 22 i fins a quin punt s'ha complert, no? I com a què canviarà la situació a nivell tecnològic a partir del 26, no? Jo record, els oients no ho recordaran, però jo evidentment el tenc ben gravant, no? Bueno, alguns que van venir segurament també, on en Tiago Barro anunciava pues, que hi havia una cosa que era intel·ligència artificial, fa poc que havia sortit ChatGPT i quin seria l'impacte a les empreses, i ara ja ho estic notant. Jo record que vaig fer una xerrada on deia que el del metaverso no me semblava que fos tant com d'en, no? Que no tenia molta idea de que es consolidaria. Després vam tenir dues intervencions més, en aquest cas, no? Que xerraven d'humanitzar pues, les empreses, de l'important que seria la part humana dins les empreses, i això també crec que és un tema que s'ha constatat, no? I, bueno, això va ser el binari d'ell anterior, i ara en el nou binari d'ell, que li han dit "Are you ready for it?", pues, intentant veure quin serà l'impacte ja i a mig termini de, lògicament, pues, intel·ligència artificial, que és, diguéssim, la tecnologia que ara està pues, més intentant més a totes la realitat de les empreses.
7: Humanitzar les empreses. Humanitzar les empreses, què és? Donar-li forma als robots humana perquè semblin humans? perquè almenys, així com veiem les coses, sembla que la robòtica, les màquines, més enllà, fent una passeta més de la intel·ligència artificial, podria ser, ja no ciència-ficció, sinó una cosa que algunes empreses es pugui veure.
21: Bueno, evidentment que la robotització, diguéssim, en certa manera ha estat sempre present, no? En el món de l'empresa i de l'indústria. I, bueno, anant cap un poc a aquesta part, nosaltres aquesta part de la robòtica realment no la tractarem en el binari d'ell, perquè sí que es va, que hi ha avanços i tal, però la sensació és que, més enllà de que, evidentment, pues, grans empreses ho puguin implantar dins el que són els processos d'industrialització, no? Evidentment, o de logística, nosaltres, intentant que es mirari d'ell, intenti, diguéssim, traslladar tot el que és el punt tecnològic a la realitat de Menorca. I creiem que Menorca, de moment, en tot aquest tema està bastant en fora encara. Eh? Vull dir, una cosa són les grans empreses, una cosa és que Amazon pues, te posi a nivell logístic pues, X robots, no? O que BMW canviï una part de la fàbrica per un robot, i una altra és el dia a dia, és la realitat de les empreses. I l'impacte de la intel·ligència artificial que ja està impactant, no? Les empreses, valgui la redundància, les empreses de Menorca, no és en la robòtica, és en la automatització, és en la millora de tasques, etc. No? I aquí és on el factor humà és clau, no? El factor humà realment és el que fa que aquesta intel·ligència artificial s'apliqui pues, d'una manera o una altra, perquè a cada empresa hi ha unes persones que són les que l'acaben orientant.
7: Hi ha algunes coses que també ens haurien de començar a anar fent idees, com per exemple que ja, doncs, el món de la comunicació pot canviar de manera important o radical en els propers anys a partir del fet que probablement no tindrà tant de sentit el que hi hagi antenes de telecomunicació si ja hi ha empreses, una en concret que tenim tots en ment, que fa servei directament des de satèl·lit.
21: Bueno, clar, tot canviarà, no? Jo no sé en aquest cas on anarem, perquè com t'he dit, això és molt del món de la tecnologia, el hardware i el software, no? I això és molt de hardware, molt d'equipo, i evidentment tot evolucionarà, no? Però nosaltres, bàsicament, en el binari d'ell, com dic, el que volem és aterrar-ho, no? I en aquest sentit, pues, a part de la conferència que farà en Tiago Barro, que es té aquest punt sempre un poc, no? Un poc de incòmodo, no?, de fer aquesta pregunta de sigues contratando solo humanos, passant per de Magda Teruel, que ve de Microsoft, que ens explicarà com Microsoft està instal·lant la intel·ligència artificial dins de tot el seu món de Windows i Office, no? Després jo, que intentaré fer una xerrada pues, un poc amb això, amb quina intel·ligència que decideix, no? I finalment, pues, com a punta tindrà en Genís Roca, que és una persona que bueno, amb el tema de la tecnologia aplicada a empresa, en processos, és un històric de això, no? De la digitalització de les empreses i de com s'hauria està impactant a petites i grans empreses del nostre país, no? I això és un poc idea del que nosaltres cercam. Traslladaró, volem també que la gent, quan surt del binari d'ell i arriba a la seva empresa, en el seu lloc de feina, en sol demà pugui aplicar coses de les que hem explicat.
7: Que sigui un veritable revulsiu. Bueno, crec que cada edició de Binary Day ho ha estat, i per això les ganes, com deia al començament, no?, de veure que arriba ja aquesta propera edició. Podem anar qualsevol, siguem empresaris, emprenedors o no? Què hem de fer si volem estar?
21: Sí, sí, això està obert a tothom. Hi ha gent que diu, necessita una invitació. No, això està obert a tothom. Està obert a tota persona que tingui ganes i curiositat per la tecnologia i per veure cap on anirà la tecnologia en els propers anys. No fa falta ni ser empresari, ni tenir una empresa, ni ser autònom, ni professional. Pot ser un treballador, pot ser qualsevol persona, pot ser del món educatiu, del món artístic, del món cultural, del món social, del món de qualsevol món. Tothom està convidat. Ho fem en el Teatre Principal Americà, va pi molta gent. La darrera edició vam ser unes 400 persones, ara ja tenim 310 inscrits i fa una setmana que he obert inscripcions, i qui vulgui venir, qui li faci ganes passar una bona estona i aprendre, pues simplement ha d'entrar a binaryday.binarymenorca.com o cercar Binary Day Menorca a Google, i segur que i allà s'inscriuen, molt senzill, nom, e-mail, per nosaltres poder controlar l'aforament del teatre principal, que és ampli, però no deixa de ser limitat, no?, perquè volem que tothom també ho pugui disfrutar i ho pugui gaudir i ho pugui veure bé.
7: Puc fer una pregunta un poc personal?
21: Sí, i tant.
7: Quants agents estan fent feina ara mateix per tu? Agents d'intel·ligència artificial, vull dir.
21: Bueno, jo, agents així en marxa, no els tinc numerats, no? Però, evidentment, no negaré. Jo faig molta formació d'ahir a Lluís, i sempre que faig formació els dic tot això que vos mostra, evidentment, jo ho he fet amb el recolzament de l'intel·ligència artificial. És a dir, jo, com és normal, encenc el meu ordenador i poso el correu electrònic i poso les eines de ChatGPT i de Cloud en marxa, igual que poso el mail o poso el calendar, no? I, evidentment, pues, no hi ha ni una feina avui en dia, no?, que jo faci, que no vengui, que no estigui en algun punt acompanyada de la intel·ligència artificial. I això, bàsicament, jo també dic, Lluís, no és que m'hagi fet més productiu o més eficient o més efectiu, que també té una part, sobretot faig coses que jo estic molt més satisfet. Crec que faig feines, que estic entregant feines als clients, que estic fent formacions per la gent molt més potents gràcies a tot el que m'aporta la intel·ligència artificial i aquesta capacitat que me deixa, no?, cap marge que me deixa de posar-hi tota la meva part més humana, més estratègica, no?, i més de més que pens que pot ser útil a les persones, perquè hi ha una part que me l'està fent la IA que potser, pues, no és que no sigui tan important, però no demana tanta reflexió.
7: O sigui que, en essència, vull pensar que t'està ajudant, per exemple, a guanyar temps, d'alguna manera.
21: Bueno, d'alguna manera m'ajuda, sí, evidentment, a ser més eficient. Jo et dic, alerta, que quan comences a emprar saïa no guanyes temps, perds temps, perquè l'has d'aprendre a emprar, els processos són complexos, sembla com va, no? Però al final, jo sempre, a la meva formació, Lluís, dic que això no us ha de fer més eficients, us ha de fer millors. I això és el que jo estic notant, no? Com tu pots fer i pots entregar unes feines millors del que fa abans, perquè ja no estic tot sol, com aquell que diu, no? Tinc una eina al costat, algú que m'acompanyi, tinc un copilot, digue-li el nom que li vulguem dir, que me fa certes feines que jo no sé fer tan bé, potser, o no sabia fer tan bé, o me'n fa altres, que jo no sabia fer bé, però que hi dedicava molt de temps, jo me puc dedicar, pues, potser a revisar, potser a millorar coses que abans no tenia temps, perquè ja m'anava just, no? Poder fer un PowerPoint ja me venia just, pues ara puc dedicar-li un altre tipus de temps, saps? 6 de novembre, a les 7 del vespre, i ja dic que som moltes persones, la darrera edició érem més de 400, aquesta vegada parlàvem sa més, perquè ja tenim 300 inscrits, i es poden inscriure binaryday.binarymenorca.com i tothom està convidat a venir a passar una bona estona.
7: Toni Febrer, de Social Chef i de Binary, gràcies per haver-nos acompanyat avui al CERT Tecnologia. Ens hi retrobem la setmana que ve.
21: Molt bé, adeu a tothom.
15: ¿Sabes que FibraLink te ofrece su fibra óptica a partir de 25 euros al mes? Alta más instalación, más portabilidad sin coste. Consigue el mejor internet fibra óptica para la educación de tus hijos. Ellos te lo agradecerán. Con atención e incidencias por teléfono y en nuestras oficinas de Menorca. Contratos sin permanencias. FibraLink, la fibra óptica de Menorca. Más información en fibralink.es.
12: Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermea menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
13: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
22: El sofá todavía aguanta. ¿El dormitorio? Bueno, tampoco está tan mal. ¿El salón? Ya lo cambiaremos. ¿Y si te hacemos un 20% de descuento? Ah, eso ya es otra cosa. Del 13 al 17 de octubre, en Mobles Ayes, 20% de descuento en producto de exposición y 10% en producto bajo pedido. 5 días, 2 descuentos, muchas excusas. Mobles Ayes, pensad per viure.
23: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Clicautos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Clicautos.
24: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
25: En Neymar y Country Eye sorteamos 4.000 euros en productos para tu hogar. Primer premio, 3.000 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Por cada 500 euros de compra, una participación. Promoción del 12 de octubre al 31 de diciembre. Consulta las bases en nuestras tiendas Neymar y Country Eye.
26: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
27: Este es el anuncio del Plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
28: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
29: ¿Pensando en vender tu casa? ¿Tienes que repartir una herencia? ¿Una separación? ¿Quieres saber cuánto vale tu propiedad? En Tasaciones Menorca te ayudamos a conocer el valor real de tu vivienda, terreno o finca con una valoración profesional e independiente. Somos agentes de la propiedad, colegiados y peritos judiciales. Tasaciones Menorca. Tu propiedad tiene un valor. Nosotros te ayudamos a conocerlo. Llama al 675-091805 o entra en tasacionesmenorca.com.
30: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.

0: Soy el más rápido, el más veloz. Soy un rayo.
1: Jordi Rivera, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Anem a repassar... Anem a repassar. Sí, aquesta pel·lícula, jo diria que...
2: Anys. Sí, té uns quants anys, no? I la presentem com a estrena.
1: No, no me quadra, què passa aquí?
2: Aviam, Rayo McQueen torna a la gran pantalla. Estem parlant de Cars, de Walt Disney, que compleixerà el seu 20è aniversari. I per aquest motiu és... diguem-ne, la gran estrena que va directa a la sala 2 d'Ocimax Mahon. Bueno, ja sabem molt la història, no és qüestió de fer spoilers, però que hem tingut 20 anys per veure-la, però vaja, ja sabem doncs, que aquest cotxe que està preparat per competir a les 500 milles doncs, s'agafarà i acabarà, per qüestions del destí, en un poblet petitó, i allà haurà de fer tota una sèrie de feines i descobrirà que la vida és molt més que la conducció en els circuits, no? Bueno, una oportunitat pels que són grans doncs, de tornar a ser nens i pels fillets de descobrir aquesta saga de pel·lícules de Cars que, sens dubte, els agradarà molt. Jo, per exemple, tinc dos nebots que estan amb Rayo McQueen, que són, bueno, superultrafans.
1: Doncs ara ho podran gaudir a lo grande, perquè, clar, sempre guanyen amb una pantalla de les sales d'Ocimax pel·lícules bones com aquesta. Doncs, Cars, que la podem tornar a veure al cinema, però hi ha més.
3: Buenas noticias, gente. Hemos reunido a los mejores luchadores del mundo. I won't deny I'm a street fighter. Solo uno de ellos será coronado como campeón.
1: No, no, hem sentit clarament Street Fighter, però això no era un joc de videojocs?
2: En els anys 90 va ser un d'aquests jocs que ho va rebentar tot el que és el mercat de videoconsoles i de més. I tant va ser així que, bueno, que es va fer fins i tot una pel·lícula amb actors de la talla de Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia i Kylie Minogue l'any 1994. Doncs ara tornen. I jo diria que tornen aprofitant doncs, l'estela, sobretot, de Mortal Kombat, que també és un videojoc, també és més o manco de la mateixa època, i aquesta saga de Mortal Kombat sí que ha tingut continuïtat en el cinema. Fa poc es va estrenar la segona part de la nova tanda de Mortal Kombat, i bueno, doncs, ara li toca el torn a Street Fighter. De què anirà? Doncs... ja ho sabem, combats de lluita amb els personatges que vam poder utilitzar quan agafàvem i jugàvem amb la videoconsola. Tornarà Ryu i Ken, tornarà el japonès Honda, tornarà el Balrog, Blanca, Guile, Bison i l'espanyol Vega, que no quedi dit, que no quedi dit. Qui hi ha com a actors? Doncs no vaig anomenar els actors principals, perquè no és que siguin gaire coneguts, però amb els noms que diuen sembla que ja cridarà prou l'atenció, perquè entre els lluitadors hi ha autèntics campions del món de la World Wrestling Federation, com per exemple Roman Reigns, com per exemple Cody Rhodes, i si vols un actor així en plan bèstia, doncs Jason Momoa.
1: No està malament, no està malament. Bon plantell per una pel·lícula de veure cops i cops i cops i cops, i ara aquí tenim altra cosa diferent.
4: Puedo enseñarte cosas. Te daré todas las herramientas. Podrás ser lo que quieras.
1: Què tenim aquí, Jordi?
2: Doncs que tenen en comú el personatge bíblic de Jonàs i Pinocho.
1: Doncs probablement que en el transcurs d'aquelles històries es van creuar amb una balena.
2: I la balena se'ls va menjar, engolir, i van haver de sortir d'allà, no? Doncs, bueno, això és el que ens planteja aquesta pel·lícula, Whale Fall. Un home s'ha engolit per una balena, és un submarinista, i llavors veu l'aire que li queda, hora i mitja, i sap que aquest és el temps que té per aconseguir sortir de dins del mamífer. Com ho fa? Doncs recorda tota la relació amb el seu pare i a partir d'aquí els trucs que li va ensenyar i ha de buscar d'aquesta forma intentar sortir de dins del peix. Perdó, del peix, de la balena. Una balena és un mamífer, és moltes coses, però no és un peix. És un animal marí, sí, però no és un peix. Com a actors, el protagonista, Austin Abrams, però darrere també hi ha veus o cares més conegudes com la de Josh Brolin i Elizabeth Shue.
1: Jordi, gràcies i fins la setmana que ve.
2: Fins llavors.
5: Vicepresidenta de IBM. Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Clicautos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Clicautos.
6: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, berenjena listada de Menorca por solo 99 céntimos el kilo, un 60% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, lubina nacional, piezas de 400-600 gramos, por solo 12,95 € el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día, cualidad y al millor preu.
7: Tu momento es ahora. Estudia y consigue tu título universitario sin renunciar a tu ritmo de vida. En la UNED Illes Balears llevamos más de 50 años formando a personas como tú, con un modelo flexible, accesible y pensado para que alcances tus metas. Porque no se trata solo de estudiar, sino de crecer, avanzar y demostrarte que puedes lograrlo. La UNED Illes Balears. Tu futuro empieza aquí. Matrícula abierta hasta el 21 de octubre. Más información en uned-illesbalears.net.
8: Decogalia sin IVA. Este jueves, viernes y sábado en Decogalia nos hemos vuelto locos.
9: ¡Qué suerte!
8: Decogalia, todo un mundo para tu hogar sin IVA.
10: ¿En serio?
8: Decoración, iluminación, ordenación, menaje, textil, baño, todo sin el IVA.
10: ¡Sí!
8: ¿Te vas a perder? ¡Vaya IVA en Decogalia! Solamente esta semana, jueves, viernes y sábado. Decogalia, Sobetes 5, Polígono Industrial de Ciudadella. Sábado tarde abierto.
11: Fenets a casa, rentar sa roba, cuidar-te cada dia. Tot compta a final de mes. Per això, a Sant Crispin, t'hem preparat una quinzena de grans ofertes en neteja de la llar i higiene personal. Detergents, suavitzants, rentavaixelles, xampús, gels i moltes ofertes més. Ah, i recorda, per cada compra superior a 20 euros, t'endús un val regal de 3 euros. Cooperativa Sant Crispin, el teu supermercat de sempre. En la mirada posada, en la gent d'aquí. Amb botigues, aló i és millor.
12: Paraula de Ramon Orfila.
13: Reflexionàvem la setmana passada que així com l'esquerra en el seu conjunt i de manera especial el PSOE es sentien còmodes en el debat que s'ha obert sobre l'habitatge i les dificultats per accedir-hi, la dreta, les dretes, haurien preferit un escenari preelectoral en el que les qüestions de debat es centressin en la crisi de Ceuta o la migració i especialment en els casos de corrupció que afecten el Partit Socialista i l'entorn del president del govern. La prova de fins quin punt és així es troba en el tractament que alguns mitjans de comunicació del que podríem anomenar com la dreta mediàtica han donat i donen encara a les protestes multitudinàries que han escoltat als carrers de tot l'Estat, exigint als governs de l'Estat i de les comunitats autònomes mesures que facilitin l'accés al mercat dels habitatges de lloguer com els de propietat. Un tractament informatiu en perfecta sintonia amb les opinions i declaracions basades pels polítics de tot l'espectre que va entre la dreta moderada, però existeix encara una dreta que es pugui considerar moderada i la dreta més extrema, la que va més enllà fins i tot d'allò que representa Vox. I la figura, l'icona que ha personificat la batalla dels especuladors contra els llogaters més vulnerables, està en Mari Carmen. Les imatges d'aquesta dona de 87 anys sortint en una camilla desnonada a la força del pis on vivia han donat la volta al món i han actuat com a revulsiu de moltes consciències, fent créixer les mobilitzacions i les acampades contra la impunitat en la que els fons d'inversió, més coneguts com a fons voltor, logren els seus propòsits d'acaparar cents d'habitatges per especular amb el seu preu, que es multiplica de manera cada vegada més ràpida, o destinar-los a un ús turístic que no els és propi. Aposta, Mari Carmen es va convertir en la Diana de tots els insults, el blanc de totes les mentides, en la víctima preferent de l'odi desfermat entre els que donaven per fet que el camí de les dretes cap a les properes eleccions generals seria un passeig militar, sense cap destorb. I ara es trobaven amb un debat enmig del carrer pel que no estaven prou preparats, pel que no tenien una resposta capaç de convèncer i molt menys encara d'entusiasmar i mobilitzar el segment més jove de l'electorat, el que votaria per primera vegada. Ja sigui per qüestions d'edat o simplement perquè fins ara no s'havia sentit concernit per les decisions polítiques i havia optat per abstenir-se de votar. I volien continuar centrant el debat en qüestions com la migració. En el polvorí de Ceuta, després del desembarc promogut pel Marroc, o dels casos de corrupció que embrutaven els socialistes en el poder, i ho van intentar, intercalant els comentaris sobre aquestes qüestions amb les discussions sobre l'habitatge i els desnonaments, i l'imatge dramàtica de Mari Carmen sortint d'en Camilla després que la policia antiavalots s'apliqués a esbocar la porta de la casa on vivia, en una demostració de força que faria els sentiments de molta gent que ve la seva pròpia família en una possible situació semblant. Quan la tècnica d'introduir altres elements enmig del debat de l'habitatge no els va funcionar, van començar els insults, les desqualificacions, les acusacions falses contra Mari Carmen, a la que van acusar de ser una aprofitada que se'l cercava per perpetuar una situació que qualificaven de privilegiada, i contra els acampats de sol, o a qualsevol de les cents de places ocupades pels nous indignats de tots els pobles de l'Estat. Els joves, i no tan joves, mobilitzats, havien atrevit a passar la fase de la indignació a la molt més perillosa de l'organització i la mobilització, i fins aquí podíem arribar. I des de les imatges patètiques del Balde de Madrid mostrant la foto d'unes llesques de pa i un pot d'hummus al costat d'un ganivet que empraven per escampar l'hummus sobre el pa com a demostració de que l'ocupació de sol era violenta, a les declaracions d'una Ayuso accelerada i amb mostres d'histerisme acusant els acampats d'estar dirigits per terroristes palestins que, insinuava, estarien en cerca i captura per part de molts governs, sense especificar quins. Patètic i esperpèntic, a parts iguals. I s'han anat incrementant els insults, els joves mobilitzats i a Mari Carmen com a símbol, de manera que els polítics més proclius a patir d'incontinència verbal i alguns pseudoperiodistes del nivell de Jiménez Los Santos, Vito Quiles, Javier Negre o el Vice van abocar tota la bilis acumulada omplint de garó la societat sencera en una demostració de fins quin punt es pot arribar a degradar el debat social o polític. Quan tornarà a envergonyir ser cruel i mala persona, es demanava públicament la periodista Julia Otero aquest dies. Una bona pregunta, que possiblement no tingui cap resposta al menys per ara, però que és imprescindible per recuperar el sentit comú i el seny suficients com per poder conviure en pau.